estan a part del balcón. En et trencar a poc qüestia. A caic na cap stat en dinà. En il·legis. En i suart, suart, sier.